anoche tuve un presentimiento.

Look what you did, kid. Yeah, oh, I'll be. See what you did to me.

Punt de trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-2315-74. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.

0: Hola, molt bon dia. Esteu escoltant el programa Punt de Trobada Parets, aquí a la ràdio de Parets del Vallès. 26 de setembre de 2026. Comencem un dissabte més, el segon d'aquesta temporada, per parlar-vos de molts temes en directe des d'aquí, des de Rap 107, en un dia amb una mica de calor, com sempre. Diuen que comencen a baixar les temperatures a partir de demà, que estarà ennuvolat, i el cap de setmana doncs, serà així, més o menys de calor, però ja durant la setmana vinent ja tindrem pluges, això diuen. Ara mateix la temperatura és de 24,6 graus aquí a l'avinguda Lluís Companys, número 19, de Parets del Vallès. Benvinguts i benvingudes. És un dia fantàstic per escoltar la ràdio, per parlar de temes i, com ja sabeu, un equip increïble forma part d'aquest programa. En el control tècnic i en la presentació, Miquel Pérez. I avui parlarem de la crisi de l'habitatge, de la crisi del lloguer i parlarem d'un nom propi, Mari Carmen, que s'ha fet molt famosa aquests dies. Suposem que ella no volia fer-se famosa, evidentment, però serà el tema central del programa, en el qual m'acompanyen uns companys fantàstics, que els tenim aquí. Bon dia, Eudald.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
0: T'ha costat una mica les escales o què?
3: Sí, déu-n'hi-do.
0: Bon dia, Maite.
4: Bon dia, què tal?
0: Les comoditats del món desenvolupat, què passa aquí? Què passa?
4: Pues no tenemos ascensor.
0: I el Guillem, avui, jo crec que avui estarà a tope.
5: I tant que sí.
0: A que sí? Jo crec que és un tema que et toca, eh?
5: Sí, sí, sí. Bueno, a mi i a totes les joves.
1: I tant, sí, sí, totalment.
5: Que no podem emancipar-nos.
0: Vas anar a Barcelona a manifestar-te?
5: No, aquest cop no vaig poder.
1: Ui, Guillem, has fallat, eh?
0: A mi m'ha agradat molt veure la gent amb les claus. Heu vist amb les claus? Queixant-se, manifestant-se a favor de la Mari Carmen. Bueno, doncs, a part d'això, hem de parlar de molts temes també d'actualitat que l'Eudald ens ha preparat aquí intensivament. Todos los raros fuimos al concierto. I a qui li agradin els Love of Lesbian, avui a 11:45 de la nit a la platja del Bogatell, a les festes de la Mercè. Qui té ganes d'anar-los a veure? Qui podria anar? Ho tinc una mica difícil, però intentaré convèncer a la gent que necessito que vingui amb mi. Però, ostres, un concert gratuït de Love of Lesbian, no sé, no us agrada, no?
5: Sí, a més, jo em va fer gràcia, no?, que em vaig entrar que tot eren tios. Quan es diu Love of Lesbian, és com, ostres, alguna dona ja hi ha d'haver, no? Però no, no, no.
0: No, no, no.
5: Són, clar, són, són lesbians, ells, s'entén?
0: Sí. Com quan van... Bé, doncs, companys i companyes, anem a veure. Laura i Maite, de què parlareu avui?
4: De què parlarem?
5: Bona no, pregunta.
4: De les dues sorties que vaig fer jo aquest estiu, a Marrakeix i a Londres, i el que em pregunti la Laura.
0: Dels teus viatges en solitari, no, sobretot?
4: En aquest cas, no.
0: No?
4: No.
0: És veritat que vas anar acompanyada
4: sí,
0: de la
4: sí, sí.
0: Molt bé, doncs, la Mari Carmen. Què sabeu de la Mari Carmen? Va, expliqueu.
5: Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en la estera web.
0: Què saps, què saps?
5: Bueno, és una dona que té 87 anys, que estava pagant 500 euros d'alquiler, cobrant una pensió de 1.500, em sembla, no? O 1.000 i alguna cosa. I li estaven proposant, bueno, li estaven exigint pagar 2.000...
1: Sí, li van multiplicar el lloguer per 4, bueno, per una quantitat que no es podia permetre.
0: Si pagava 500, no?
5: Sí.
0: I ara havia de pagar moltíssim. Bé, doncs, es pensaven que el... Bueno, de fet, tot era perquè havien comprat el seu habitatge, doncs, una... Deien una immobiliària, no?
3: Fons Voltor.
0: Fons Voltor. Tot i que ahir va haver un gir en el guió. Es veu que una empresa va dir que comprava el pis i que li donava amb ella, però l'alcalde de Madrid ho ha desestimat.
5: Carapolla.
0: Però... Què has dit, què has dit?
5: Carapolla.
0: És que no l'havia sentit bé. Bueno, no ens fiquem amb els polítics, eh? Però sí que és veritat que aquí s'han llançat la pilota entre ells.
1: Sí, sí, home, és una situació una mica... molt dura, perquè sembla que no se li pot trobar solució a aquesta dona. En el moment del desnonament no tenia un habitatge solucionat. Ha sigut a través de totes aquestes mobilitzacions que les institucions s'han hagut de posar les piles.
5: I una dona que porta gairebé 60 anys en aquest pis, que no és poc.
1: Sí, el més penós és que és com s'ha arribat a aquesta situació, perquè era un contracte de renda antiga i que estava subrogat. Només s'admetia dues subrogacions. I com que ve de l'època franquista, és a dir, només... O sigui, primer se'l va subrogar al pare, després a la mare. Si no hi hagués hagut una situació tan antiga, tan retrògrada, s'hauria pogut primer llogar als dos pares i després a la filla, a la Mari Carmen. I ja haguéssim tingut això solucionat, però... bueno, les circumstàncies doncs han portat fins a aquest.
2: Però, a veure, ha dicho época franquista aquí, te lavas la boca, para hablar de la época franquista. Vamos a ver, que tú lo estabas, ¿eh?
0: Señor Antañanza, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: En su época no pasaba esto, ¿no?
2: No. Bueno, a ver, hacíamos pantanos y esas cosas. No, y si no querías hacer pantano, pues te enterraban.
1: Bueno, y las danas estaban sotmeses a un home.
2: Muy tranquila en casa, sí.
1: Bueno, señor Antañanza.
0: ¿Su mujer no trabajaba?
2: No. En la vida.
0: Sí, siempre en casa, cuidando de los niños.
2: Claro. Siete chiquillos que tengo. No me va a hablar ninguno.
0: ¿Cuántos lo ha dicho?
2: Siete.
0: Bueno, pues la cuestión es que la Mari Carmen va sortir de casa, pero en una llitera y camina a l'hospital. Porque le va a entrar un ataque de ansiedad tan bestia que encara está engrasada. Y ve... No sé, també hi ha molta polèmica perquè s'estan fent molts memes, també s'està criticant que a ella se li està donant molta atenció quan hi ha hagut milers i milers de desnonaments. No sé què opineu sobre això. Si és just que tingui tanta atenció la Mari Carmen...
4: Jo no sé si és just o no és just, però jo crec que ha sigut com més sonat per l'edat de la senyora. Mm-hmm. Si hagués estat una parella jove, potser, o algú, no sé, 30, 40, 50, no hagués tingut tanto revuelo.
0: Doncs bé, el govern diu que aprovarà ràpidament, si pot ser aquest dimarts, el decret llei de l'habitatge per evitar aquests temes i em sembla que Junts ha accedit a negociar. Junts sempre estava vetant el govern per les raons que ja sabem que pot ser que tingui Junts i ara resulta que sí que accepta.
2: Les previsions són... Siempre hablando más de los fachas y los fachas al final van a hacer buena gente. Que, verdad, ¿eh?
1: Les previsions són que pel Consell de Ministres del proper dimarts doncs surti algun decret, surti aprovat el decret de l'habitatge, almenys per un mes.
0: Bé, i parlant de temes més que ens toquen a Parets, això ha aparegut, notícia de la setmana a Parets, una pintada homòfoba a l'exterior del recinte de l'Institut Torredemaia, Eudald.
1: Sí, es tracten de dues pintades que es troben al mur que marca el perímetre del centre. Els graffiti profereixen insults contra el col·lectiu i també assenyalen un professor concret del centre. El director de l'Institut, Jesús Maria Paniego, qualifica les pintades d'inadmissibles i assegura que hagin denunciat els fets a la policia local.
0: I això ha tingut una repercussió bestial, no?, i polèmica.
1: Sí, Parets s'ha volcat a condemnar aquestes pintades homòfobes. Primer de tot, des del mateix centre, han defensat que els que ni professors ni alumnes volen que se sentin assetjats i per això ho han denunciat.
0: I, de fet, bueno, a nivell polític s'han fet una sèrie de moviments, no?
1: Sí, tant govern com els grups de l'oposició han rebutjat les pintades i el seu missatge. Ho han fet en diversos comunicats i en el preordinari de setembre, on els partits van llegir un text de rebuig.
3: De l'atac contra la comunitat educativa i la convivència al nostre municipi es fa indispensable i urgent un posicionament ferm i immediat d'aquest consistori.
1: I diverses entitats culturals com l'Ateneu Popular La Teixidora i l'Agrupament Escolta Sant Jaume han mostrat el seu rebuig a aquestes pintades.
2: Oye, te echo polvo, te hombre. Pero escuchado, he jugado. Po, Papá Noel, ¿tú cómo estás? Eh?
1: Senyor Antoñanza, aquest no és el tema.
0: Senyor Antoñanza, usted se está pasando mucho hoy, ¿eh?
2: Señor Ahí, levantó de la fiesta, ¿eh?
0: Cálmese, cálmese, que nos echan de la radio, ¿eh? Cálmese.
2: Muy una persona, muy campechano, ¿eh? Me lo quiero mucho.
0: Bueno, aquests temes són importants per tractar-los en el nostre programa, al igual que una estrena de pel·lícula, no?, que es fa al nostre municipi.
1: Aquest cap de setmana comença la nova temporada del cicle Gaudí, Tres adioses, d'Isabel Cuixet. Sentim la crítica de Carles Garrigues, el nostre company de butaca 107, que ha fet el nostre programa.
6: Adiós. Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
7: alguien y no lo echas de menos?
8: Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la dejaste?
9: Los exámenes muestran una cierta inestabilidad.
10: El pròxim diumenge 27 de setembre a les 19:30 al Teatre Can Rajoler torna al cicle Gaudí i ho fa d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Cuixet, que ens presentarà tres adeus. I parlar de Cuixet és parlar de sentiments, de personatges ferits, de silencis que diuen molt més que els diàlegs i d'aquelles petites coses quotidianes que gairebé no ens donem compte i que acaben explicant tota una vida. Els tres adeus, la directora precisament torna a aquest territori que coneix també i la pel·lícula ens presenta a la Marta i l'Antoni, una parella que després d'una discussió aparentment quotidiana decideixen separar-se. I a partir d'aquí continueu vosaltres. I Els tres adeus és una d'aquelles pel·lícules que val la pena descobrir a poc a poc. Cuixet no busca tant explicar una història com aturar-se en els petits moviments, una conversa, una mirada, un àpat. Hi ha dolor, naturalment, i també hi ha humor moltes vegades, i això és important, perquè Tres Adeus no pretén convertir el patiment en un espectacle lacrimògic, de veritat. Al centre de la pel·lícula tornem a tenir a l'Alba Rottweiler, que és una de les grans actrius del cinema europeu contemporani, de veritat, i acompanyada de Lelio Germano, un altre intèrpret molt extraordinari. D'aquí tornarem a trobar la Cuixet, si us agrada, de les pel·lícules La vida sin mi, La vida secreta a les paraules, La llibreria, una directora molt, molt interessant i molt, molt nostra. Pot ser que Tres Adeus no és una pel·lícula per sortir del cinema fent salts d'alegria, però sí és d'aquelles pel·lícules que t'acompanyen mentre tornes cap a casa. Ja sí que ja ho sabeu. Torna al cicle Gaudí a Parets amb Els tres adeus d'Isabel Cuixet. Vinga, adeu!
0: Moltes gràcies, Carles, per aquesta crònica sobre aquesta pel·lícula.
8: Però no era així. Havia algo más.
0: Bé, i acabant de repassar aquestes notícies importants del nostre municipi, Eudald, aquesta setmana s'ha conegut també una notícia important en quant a la protectora de Parets.
1: Sí, el president David Nocelo ha anunciat que deixa el càrrec. Ho ha fet a través d'un comunicat que va publicar ahir a les seves xarxes socials. Nocelo ha estat president de l'associació 11 anys, des del 2015. Pere Díaz agafarà el seu relleu.
0: Doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el David, que molt amablement ha volgut parlar amb nosaltres. Bon dia, David.
11: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, moltes
11: gràcies a vosaltres,
0: Digues.
11: Molt bé, digues. No, molt bé, amb unes sensacions una mica, ja et deia, una mica rares, perquè quan ja tens uns hàbits fets de fa molts anys, costa, saps? I llavors, bueno, aquí estem, donant-li amb això i, bueno, a poc a poc.
0: Com ha evolucionat la protectora sota el teu lideratge? Com han evolucionat aquests 11 anys? Com ho valores, això?
11: Bueno, a veure, la valoració que faig, la veritat és que és molt, molt bona, perquè hem crescut moltíssim i, bueno, ara tenim moltíssims voluntaris. La protectora s'ha fet gran. Som una protectora important i molt ben... I molt ben d'això de... molt ben remunerada, vull dir que estem molt ben reconeguts i bueno, en benestar animal som un referent i la veritat és que jo estic molt content de la meva gestió i de tots els meus companys.
1: Mm-hmm. Home, amb els teus companys s'ha notat bastant, perquè en el post de comiat que has fet a les xarxes has rebut molts comentaris de suport i d'estima. Com els reps?
11: Sí, la veritat és que les mostres de suport han sigut molt, molt grans i, hosti, és tot el carinyo que m'emporto, no? I, bueno, la veritat és que és un reconeixement de tota la feina que s'ha fet i, bueno, ja et dic, me'n vaig supercontent i superagraït amb tothom.
1: Uh-huh. I com és que has decidit fer aquest pas de marxar?
11: Bueno, la veritat és que ja portava molt temps i la veritat és que s'ha de deixar pas també a les noves generacions, saps? Que tenen idees fresques, són gent molt preparada i tampoc pots tancar el pas sempre a totes aquestes persones, saps? Llavors, bueno, és una manera de regenerar la protectora i jo crec que era necessari.
1: Mm-hmm. No sé si seguiràs vinculat a la protectora o a la vida associativa del poble.
11: Bueno, la veritat és que tinc alguns projectes en ment i estic acabant de donar-li voltes a propostes que tinc i coses. I, bueno, amb els propers dies suposo que podrem saber alguna més.
1: Encara no es pot explicar, eh?
11: No, en el moment encara no puc explicar res perquè ja et dic, són propostes i estic pensant. De moment ara vull descansar uns dies, que són molts anys de feina i molts anys treballant incansablement, tu, i...
0: Home, la responsabilitat... La responsabilitat que portaves aquí era bestial, perquè és que era matí, sí, sí, migdia, tarda i nit, no?
11: Sí, la veritat és que, bueno, ara com érem bastanta gent, som molta gent, ens podem preparar una mica, saps? Vull dir, abans era tots els dies i a totes hores. Ara podia tenir un parell de dies o tres a la setmana de descans i, bueno, la veritat és que s'agraïa, però clar, 12 anys a aquest ritme... Tampoc és difícil de gestionar, saps?
0: Molt bé, doncs, David Nocelo, desitgem molta sort a la teva nova etapa i agrair-te, evidentment, tot el que has fet pels animals a Parets.
1: Gràcies, David.
11: No, moltíssimes gràcies a tots per tot el suport que sempre hem rebut.
0: Adéu-siau, bon cap de setmana.
11: Vinga, que vagi bé.
0: Adéu. Solo pido un rato. Doncs la veritat és que la protectora de Parets, gràcies a ell, ha crescut moltíssim. Jo li volia fer una pregunta a la Laura, que ha viatjat tant pel món. Com has vist tu en el món la cura dels animals, dels gossos, per exemple? Perquè aquí, quan jo era petit o una miqueta més jove, hi havia gossos abandonats pel carrer. Avui en dia això passa molt poc, almenys en aquesta zona. Altres zones d'Espanya, per exemple, sí que sé que hi ha més gossos abandonats, animals abandonats. No es cuida tant els gats, per exemple. Tu com ho has vist en els teus viatges? Perquè això donaria per tot un tema de programa.
7: Doncs sí que he vist països on hi ha molts animals abandonats.
0: Sí?
7: Sí. Sobretot gossos. Hi ha més gossos amb sarna.
0: Amb sarna?
7: Sí, sí. Sí, pobrets que... Em sap greu, però estàs pensant, pobret, o sigui, és que per viure així, aquest animal és que és millor que... Vull dir que d'alguna manera l'ajudin a marxar, no? Perquè és que veus un animal que està patint, que s'està gratant tota l'estona, o sigui, l'alimentació tampoc és bona, els veus molt, molt prims, molt desnutrits, tots els ossos marcats. I també hi ha països en què els veus que estan en gàbies, en gàbies grans. Mm-hmm. No entenc l'objectiu de tenir un gos tancat. Llavors el gos es passa el dia bordant, plorant, o sigui, no
0: encadenat,
7: té moviment.
0: No,
7: potser. I potser està en un jardí, però dins d'una gàbia.
0: Hola.
7: Llavors penses, no? I tu intentes parlar amb aquella persona de, doncs mira, aquest animal, potser... Ells no ho entenen. No, el seu concepte de tenir un animal de companyia és el mateix que el nostre. I també hi ha països en què... En el carrer veus que hi ha aquest comerç d'animals, no? De gossos, de conills, d'una iguana, ocells... O sigui, allò que veiem abans a les Rambles, doncs allà continua aquest mercat d'animals.
0: I tu, Maite, com ho has viscut, això, també?
4: Jo, és que ara parlant, o sigui, escoltant-te, m'he recordat que jo a Jordània, a Amman, vaig veure un, pues, el típico mercadillo o un dels carrers de plens d'això, de gàbies amb, pues, amb gallines, amb conills, i vaig veure una capsa amb pollitos, però pintats. I jo li vaig preguntar al senyor, dic, però com los pintas? Con spray. Però com ho pintas un pollo con spray?
0: Hola.
4: O sigui, em va sobtar moltíssim.
5: Aquí es feia abans, no?
4: Però en què any?
7: Clavan, no, quan érem petits, clar. Potser, no?
1: Sí, potser el senyor Antoñanzas, sí, ho veia.
7: Als anys 80.
5: Sí, bueno, en Granollers havia una placica, ¿sabes? Hace no mucho. Mm-hmm. Teudá habrá ido también. Se juntaba ahí lo mejor, ¿no?, de cada casa. Y vendían de todo. Desde pato, ornitorrincos, no. Pero conejos, poco hay de todo. Y vivo, todo vivo. ¿Sabes? Los jueves. Los jueves.
1: Pasa el tema, avanzado una mica.
5: Sí.
7: Sí, sí, que és veritat, jo he vist això, no? Coses que penses, ostres, i veus el gos abandonat allà enmig del carrer, i després veus potser alguna persona que el porta lligat i veus que aquell gos està més cuidat, sí, que té una bona alimentació, que està net.
4: Jo també ho he vist a Kosovo, que tenen com uns xips, no ho has vist mai? Mm. Els hi posen com un xip a l'orella, depenent del tipus de, crec que era d'agressivitat, però entre ells, no amb les persones. I es veu que estan com regulats per barris i els hi donen de... Bueno, els cuiden. No sé si els vacunaran, perquè jo crec que això no estarà regulat. Però és com que els cuiden, per lo menos les dan de comer i de beber. Mm-hmm. I els vaig veure bé. Però sí que a països, com tu deies, per exemple, a Bali, batalles de gallos. Que sí. Esto es como... Ah, sí. No...
7: Això a Filipines també és molt comú.
2: I el perro Xou-Xou, disculpe que le he cortado.
7: No, pregunte, pregunte.
2: Lo han probado. El perro ahí Xou-Xou. No. Yo dicen que está bueno. Yo sabe que comía yo.
0: Eso era antes, señor Cantoñanzas. Lo que pasa es la... que sí que a Corea es diu que encara mengen gossos.
7: A Vietnam.
2: Xou-Xou.
7: Sí. A Vietnam mengen gos. Ahí vaig passar per un barri. Crec que era barri xinès, si no m'equivoco. I llavors vaig passar, era un mercat. I lluny vaig veure una parada d'alguna cosa, jo pensava que era porc.
12: Ai, Déu meu.
4: Ostres.
7: O sigui, em vaig acostar... perdó. Amb l'esperança de que no fos el que jo pensava. Uh-huh. I sí, vaig fer una foto de lluny. Era gos.
2: Però huele rico o què? Està ahí, huele rico.
7: Eren gossos.
2: Però huele ahí...
7: bueno, ja estaven cuinats.
2: Sin pelo, pelado.
7: Sí, sí, com un pollastralàs. Com un pollastralàs, però bueno, el gos, i a més sencer.
2: Ahí dando vuelta, el perrillo.
7: Sí, un gos, bueno, grandet. Això a Vietnam sí que sé que han menjat. I després, per exemple, a Filipines és molt curiós, perquè vas per la carretera, està plena de gossos, els gossos estan estirats, dormint, o sigui, però no és que estiguin en un costat de la carretera, estan al mig, i tu has d'anar esquivant, fins i tot enmig de dos carrils. I has d'anar sempre amb el claxon, pitant, i que tampoc s'aparten.
12: I vull dir que... has arribat a sentir por de dir en ciutats per gossos...
0: Perillosos?
12: Sí.
7: No, he sentit més por a la carretera per por de que un animal se t'atravessi amb una moto, a més, que és més inestable, perquè si tu vas en cotxe, bueno, te'n sents com una mica més protegit, però en una moto fas un mal gest i te'n vas a terra per evitar atropellar el gos. I ho he sentit més inseguretat aquí.
2: Claro,
7: i tu veus que toques el claxon i no es mouen.
12: Clar.
7: Llavors, i veus l'animal que dubta, no? Cap aquí, cap allà... Que és tot com en dècimes de segons, no? Que has de reaccionar.
2: Eso me pasó a mí, ¿sabes? Yo iba con la moto, me choqué un jabalí y me caí encima un erizo, tú. O sabes, tú, vamos, me hizo un puente pueblo, tú.
0: Señora Antoñaza, con la bultaco.
2: Vaya, ¿ves? La Montesa, yo llevaba una Montesa.
0: Sí,
2: una Impala. ¡Po!
0: Estem escoltant ara mateix la romeria de Yerma, a càrrec d'Enrique Morente, i això ens emmarca a dins d'un àudio que ens ha fet la nostra companya Fina. Anem a escoltar a veure què ens recomana la Fina en aquest àudio que ens ha enviat avui.
13: Bon dia a tothom. Avui no puc estar amb vosaltres, però, com sempre, vull recomanar un llibre que parla de la història de Federico García Lorca. Crec que és un bon moment, degut a que el dia 16 d'agost es van complir 90 anys del seu assassinat. El llibre està escrit pel Víctor Amela, periodista i escriptor, i es titula Jo pude salvar a Lorca, escrit el 2018. Tracta sobre la vida real de l'avi de l'autor, un pastor que, de l'Alpujarra, que durant la guerra civil a Granada va viure tota la història del que va passar al Federico García Lorca. És una novel·la molt interessant per saber més coses dels últims dies del gran poeta del romancero gitano. Espero que us agradi. A mi m'agrada molt perquè tot el que és de García Lorca doncs, m'agrada. M'agrada la seva poesia, m'agraden les seves obres de teatre i sempre que puc jo no em perdo cap perquè és per mi molt, molt, molt, molt, molt interessant. És una pena que encara no sapiguem després de tants anys on està enterrat aquest gran poeta. Llegiré una miqueta de lo que escriu aquí el Víctor Amela, que diu: en un piso aluminoso a principios de los años 70 yo tenía 11 años y leía. Mi abuelo tenía 65 y me miraba. No hablábamos. Y aquella noche dijo una frase, yo no le encontré sentido, pues mencionó un nombre que yo no podía relacionar en nada con aquel hombre que era mi abuelo. Y él, la frase que va a dir era, yo pude salvar a Lorca. I per això el Víctor Amela va escriure aquesta història. Espero que us agradi. I bueno, que tingueu un bon programa, molt bon cap de setmana i ens trobem aviat.
12: Doncs aquest ha sigut la recomanació de la Fina amb ahir, que va ser un dia especialment important perquè va ser l'estrena de la pel·lícula La Bola Negra de Los Javis, que diuen que és una pel·lícula impressionant. No sé si ja l'heu pogut anar a veure, si no, si teniu ganes de veure-la.
5: Jo tinc moltes ganes de veure-la.
7: Jo també, sí.
5: Soc a molt més, fan de Lorca.
7: He vist moltes, bueno, diverses pel·lícules dels Javis, sí. I m'han agradat, i penso, ostres, aquesta, i tot el tema de Lorca i la Guerra Civil i tot el que suposa, no, per al col·lectiu gay, tota la història, penso que és una figura molt important, no? I com molt... dins del col·lectiu, que la gent la reivindica molt, no? I saber que aquest senyor, per què va morir, en quines circumstàncies i on és el seu cos.
5: I on hagués arribat, si no, sí, no l'haguessin matat. Clar, tenia 38 apenas.
12: Sí, sí.
0: Doncs la veritat és que tothom té moltíssimes ganes de veure aquesta pel·li. Si puc, aquesta tarda aniré. I fins i tot
12: les meves coses, Miguel.
5: I després al concert.
0: I després al concert. És que lo quiero todo. Ja que no puedo ir a Tailàndia ni a Vietnam, lo quiero todo aquí. Doncs sí, una gran pel·lícula que esperem que... Bueno, ja diuen que pot ser que estigui nominada per molts.
12: És la que està nominada als Oscars.
0: Però per molts Oscars, diuen.
12: Sí, a veure, competeix amb grans, com la Odissea.
0: L'Odissea.
12: Però bueno, diuen, és molt fort perquè diuen que la pel·li que guanya el Premi del Públic del Festival de Cine de Toronto,
0: sí?
12: És la que després s'emporta l'Oscar.
0: Ah, sí?
12: Només ha passat que no sigui així en tres ocasions. Per tant, a veure què passa.
0: Bueno, com a mínim l'hem d'anar a veure i la setmana que ve, si no, comentem. Però jo crec que és com un fenomen social, com deia la Laura, jo he vist pel·lis d'aquests. I la sèrie La Messias, increïble.
7: Sí, és molt xula,
0: increïble.
7: Aquesta.
5: Sí. També, clar, perquè la problemàtica del... Al final, el moviment LGTBI, no, li toca molt prop als Javis. Llavors, jo crec que parlarà amb ell i tractaran sobre... A mi m'agradaria més sobre la història de Lorca, llavors no sé fins a quin punt...
0: Bueno, és la història de tres homes en diferents èpoques, no?
7: Uh-huh.
0: I tots són gais, crec.
7: Sí.
0: No sé, jo els Javis els veig com una evolució boja i creativa de l'Almodóvar. A mi l'Almodóvar sempre m'ha agradat molt. I és com...
7: Sí, fan coses així com que se surt una mica.
0: Ah, que sí?
7: No?
0: Sí.
7: Perquè la Messias, penses... És molt, és el tema principal, no? És la religió, però aquesta religió molt portada a un extrem que dius, mare meva, però això va passar de veritat. O sigui, és una situació real, no? D'aquest, com la religió porta a, pues, aquestes puntes tan extremes, que això també, jo ho deixo aquí sobre la taula, seria un altre tema a parlar, aquest extremisme... Uf. De les religions.
0: Els extrems,
7: de moltes.
0: Que són dolentíssims en tot.
5: En tots els sentits.
0: En tots els sentits. Sí. Bé, dos quarts hem arribat. Déu-n'hi-do, en mitja hora tot el que hem fet, companys, i hem parlat. I ara ens arriba el... Xema. Eudald, presenta'l tu.
12: Xema Escorça, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i amb qui volíem parlar amb ell una mica sobre aquesta crisi de la vivenda.
0: Xema, bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
14: Bé.
0: Suposo que una mica més tranquil, perquè déu-n'hi-do aquesta setmana com ha estat. Com has viscut tu aquest enrenou i aquesta polèmica tan bèstia que ha esclatat, tot i que com hem comentat al programa i molta gent comenta, que no és un cas aïllat, sinó que són molts casos, però aquest ha tingut molt més ressò que els altres. Com ho has viscut tu, a nivell personal?
14: Doncs, mira, força intensament i també amb moltes emocions a flor de pell. De fet, fa la setmana, el dilluns, que teníem un desnonament a Barcelona d'una companya del sindicat, que es diu Sílvia, que també amb un fons d'inversió que es va negar a negociar, malgrat haver-hi també un protocol, no, de suïcidi activat, i aquí mateix dilluns coneixíem que una dona a l'Hospitalet, no, després de ser desnonada, també doncs, va acabar llevant-se la vida, no? I per tant doncs, ja començava la setmana veient com la policia ha executat aquest desnonament a Barcelona, i el dimecres doncs, com es van desbordar els carrers per aquest cas de la Mari Carmen, que com dius, al final no és un cas aïllat, no és un cas puntual, sinó que ens mostra una cara molt crua, molt descarnada d'aquesta emergència habitacional que estem vivint i del conflicte per l'habitatge.
12: Xema, no sé si veieu, o sigui, ara que sembla que aquest cas de la Mari Carmen s'ha convertit en una icona, no sé si creieu que pot ser un bon moment per reivindicar més i fer més pressió als polítics.
14: Sí. Totalment, jo crec que és un moment que hem anat escalant, vull dir, ja l'hem passat, per exemple, amb Casa Orsola, no? També va haver-hi doncs, grans concentracions al carrer que van aquí quasi que van aconseguir doncs, per al desnonament, i després ho hem anat veient al llarg del curs, no? Dic que hem vist mobilitzacions per l'habitatge, però crec que aquesta, no, realment és un punt d'inflexió i que toca dir prou, i que fan falta polítiques valentes i no mitges tintes o promeses que no acaben de passar, perquè precisament la població, la classe treballadora, no, d'aquest país, estem vivint en primera pell una problemàtica molt greu, i hi ha promeses que no arriben o certes polítiques que no funcionen i que, per tant, fan que només s'agreugi aquesta situació. Crec que és un bon moment perquè doncs el cas de la Mari Carmen, com deien, evidencia aquest problema tan descarnat, i per tant calen mesures valentes i com diu ella mateixa, no, a seguir lluitant per les cases de tothom, que són més enllà d'ella, era un tema col·lectiu i perquè les coses puguin canviar. Per tant, és el moment doncs, el PSOE tregui del calaix aquell decret d'habitatge que fa molt de temps que té, i que aquest decret no es quedi amb unes mitges tintes que no acabin solucionant de forma estructural aquests problemes.
5: Perquè teniu previst alguna altra manifestació per, no, com la de dissabte passat, per exemple, que també us vau reunir a Barcelona?
14: Em preguntaves per la manifestació aquest dissabte?
5: Dissabte passat no vas, eh?
0: No, et preguntes si es faran més manifestacions,
5: sí, per,
0: no?
5: Sí, per seguir pressionant.
14: Doncs avui mateix hi ha a Madrid sí que hi ha una manifestació convocada per aquesta tarda, i estarem atents. Vull dir que no descartem que puguin haver-hi noves mobilitzacions com va haver-hi el dimecres mateix davant de la subdelegació del govern central a Barcelona. Estarem atents a com vagin els moviments, com vagin els diferents anuncis polítics, però potser podria ser que el dilluns mateix ens trobem en una mobilització a Barcelona. Són moments en què s'ha d'aprofitar aquesta indignació col·lectiva i que no quedi simplement amb la indignació, la ràbia, no, aquestes emocions que ens poden sortir, sinó transformar-les, doncs, per exemple, en organització, que la gent, si vol canviar les coses, doncs, que s'apropi un sindicat d'habitatge, el sindicat de llogateres, s'impliqui, i doncs també doncs faci sentir la seva veu, perquè aquesta indignació, aquest clam popular es pugui transformar en, doncs sí, en canvis estructurals.
12: Xema, no sé si estic si m'equivoco, corregeix-me, però crec que tu has viscut personalment tota aquesta situació d'un desnonament.
14: Exacte, sí, jo el març, aquest març passat, també vaig viure un desnonament que també es va fer força multitudinari, es va concentrar molta gent davant de casa, al carrer Sant Agustí. És un bloc que, doncs mira, com moltes altres històries, ha comprat un fons d'inversió, el va comprar fa 3 anys, i amb l'objectiu d'anar buidant de veïns i convertir-ho en un co-living, que és aquest lloguer d'habitacions a 900, 1.000 o 1.200 euros, no? Vull dir, com aquest negoci especulatiu que veiem que va tenir diferents cases, no? Des dels lloguers temporals, els lloguers d'habitacions, després revendes, no? El flipping immobiliari, vull dir que malauradament estem veient, no? Vull dir que hi ha casos molt sonats, no? que acaben transcendint a les notícies, però és que és una realitat molt crua. Hi ha 40 desnonaments de mitjana al dia a l'estat espanyol.
0: Txema, tu no creus que això que ha passat podria ser una espècie de 15M? És a dir, una, entre cometes, revolució que tots els joves, sobretot, que no teniu aquest accés a l'habitatge tan fàcil, es pugui generar i que els polítics es vegin contra les cordes i hagin de fer alguna cosa ja d'una vegada?
14: A mi personalment em fa por fer comparacions, no?, parlar del 15M, perquè després és veritat que podem veure que potser és anat de frustració o que certes coses no van acabar passant. Mm-hmm. Jo crec que ha de servir aquest de punt d'inflexió i per dir el prou aquest que estàvem dient, i sí, ha de servir perquè doncs, molta gent, i ara no només gent jove, no? Vull dir, perquè doncs, el cas de la Mari Carmen, i ara estan sortint altres persones grans que també tenen desnonaments en breus, doncs que és una cosa transversal a tota la població, i potser, no sé, no prendrà la forma d'un 15M, però sí que ja fa temps, no?, que les enquestes ens diuen que l'habitatge és la principal preocupació de la ciutadania, per tant, convertint, com deia, no?, aquesta indignació o aquests sentiments en canviar les coses, en organitzar-se i posar els polítics a, no sé si la paraula és contra les cordes, però bueno, doncs a fer la seva feina, perquè, per exemple, portem 8 anys, no?, de PSOE al govern central, i segurament la gent es pregunta què hem fet, no?, en matèria d'habitatge, i després també es posa davant del mirall doncs, altres partits, com Junts per Catalunya, que al febrer van tombar el decret antidesnonaments, vam avisar que això tindria conseqüències i les estem veient. No? Vull dir que quan no és una persona vulnerable sense alternativa residencial, doncs poden haver-hi des dels casos, com diguem, de l'Hospitalet, en què una persona no pot més, o ens trobem, com exemplifica la Mari Carmen, que ha d'anar a l'hospital una persona que va en cadira de rodes, que ja em diràs tu on ha d'anar a parar, no? Vull dir, tenint en compte els preus i tot com està ara mateix.
0: A les alçades de la pel·lícula que estem vivint, com valores que entre una comunitat autònoma com és Madrid i Catalunya comencin a llançar-se els trastos? Com ho veus, això?
14: Bé, jo crec que és patètic, no? Vull dir, veure com s'utilitza aquests dolors o aquestes situacions tan inhumanes com a arma política. Vull dir, el que demanem i el que esperem, no, dels nostres representants polítics és que treballin, és que posin, arribin a acords, vull dir, els diferents partits, tant doncs, aquí a Catalunya com a la resta de l'Estat, doncs, en els seus respectius espais, treballin per millorar les condicions de la ciutadania. Per tant, entrar en competicions o comparacions entre Madrid, Catalunya, o utilitzar-ho com a darts, no?, com estan fent el govern central o el govern d'Ayuso, per criticar-se entre ells, doncs no millora la situació i simplement afegeix més... no sé com dir-ho, aquesta... aquesta impotència, no?
0: Frustració, no?
14: Sí, aquesta frustració, no? De vol, la millor resposta que es pot donar és retrets de diferents governs i lluites partidistes que fa molt de temps que estem aguantant.
0: Molt bé, doncs Txema Escorça, portaveu del Sindicat de Llogateres Sant Agustí, moltíssimes gràcies per estar en directe al nostre programa, al programa Punt de Trobada, Parets, a l'emissora de Rap 107, Parets del Vallès, i esperem que les coses es puguin arreglar aviat i que tothom tingui els mateixos drets per un habitatge. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu,
14: igualment. Adéu.
15: Punt de Trobada, Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a Rap 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-2315-74. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a Rap 107.

0: I ens anem a Londres de la mà de la Maite i la Laura, que ens parlaran durant una bona estona de viatges i dels seus viatges a aquesta ciutat. Londres i Marràqueig. Després ja sí. Posarem Marràqueig, però ara...
1: Vale, vale.
0: Londres, no?
1: Vale, sí, sí.
0: Amb els Clash. Et va cridar, Londres? Et va cridar?
1: Com em va cridar?
0: Et va cridar perquè hi anessis?
1: Bueno, sí, sempre m'agrada tornar.
0: Quantes vegades has anat?
1: Bueno, jo vaig estar vivint un any i mig. Abans d'anar a viure vaig anar dos cops i després he vuelto varias. Sí, sí.
0: Jo he anat un cop, però repetiré segur, eh?
1: Déjame que t'haga una ruta, por favor.
0: Vale, vale. Doncs endavant. Explica'ns coses de Londres.
1: Pues, a veure, la qüestió és que jo a l'estiu no acostumo a viatjar.
0: Sí, ens ho vas dir.
1: Sí, però ha sigut una mica diferent. Bueno, jo per mi setembre ja no és estiu, vale? Llavors només vaig estar a Marràqueix al juliol. Però bueno, començo per Londres. Vaig anar amb la meva família, vam anar amb els meus cosins i bueno, jo vaig organitzar com un viatge pel que seria un segundo viaje a Londres, no el primer. Sí que és veritat que sempre caus en pues, ver Westminster, el Big Ben, perquè has d'anar de passada i te lo vas a encontrar seguro. Però bueno, vaig incloure altres barris, altres museus que potser en una primera visita no inviertes este tiempo. Llavors, bueno, a mi em va encantar, la veritat. Després es van acoplar, diguéssim, dues persones més que no hi havien estat. Llavors, bueno, van tenir també l'oportunitat de veure altres coses que pues, potser en un primer viatge de 2-3 dies no les veus, no?
2: Quines serien aquestes?
1: El barri de Brixton. Uh-huh. Tengo debilidad por este barrio, m'agrada molt. És un barri, bueno, como de comunitat diria afroamericana, però bueno, no és així. I, bueno, és com que pots veure perruqueries d'aquestes de perruques, com molt amb aquesta vibra, i m'agrada molt com... I, bueno, només vam sortir del metro i ja hi havia persones ja com cantant, com si... com cantant persones... Bueno, no sé, com...
0: Al carrer, no, carrer. Diguem?
1: Sí, al carrer.
0: Sí, estic mirant imatges i... uau! És molt xulo, eh?
1: Hi ha un grafiti de David Bowie.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè no sé quina relació va tenir el cantant amb el barri. No sé si és d'allà, no ho sé. Diria que és d'allà, no és d'allà, ha viscut allà, no ho sé. Però hi ha un grafiti molt xulo que li van fer el 2016, que va morir, crec.
0: Sí, està aquí.
1: O el 17, el veig. Li van fer. I, bueno, m'agrada molt. Potser queda una mica retirat, és més al sud, llavors, si vas el primer cop a Londres, jo entiendo que no aniràs allà, no? Primer aniràs a altres llocs.
2: Aniràs a Camden, no? Potser abans.
1: Bueno, els meus cosins, el primer cop que van anar, no van anar a Camden. Oh. Dije, obligado, el primer dia, vamos a Camden todo el dia. O sigui, claro. És que és molt extens i és molt xulo, no? O, per exemple, al Tate Modern. En un primer viatge no aniràs... O al Museu de la Guerra, a l'Imperial. No aniràs, aniràs al British, aniràs a altres museus, no? Al d'Història Natural. Però al Tate Modern, que a mi m'agrada molt, que és d'art, perquè a mi m'agrada molt l'art, no hi aniràs. Potser no invertiràs temps en anar a aquest museu al primer viatge a Londres que facis, no?
2: I depèn també del viatge que vulguis fer, perquè sí. Hi ha gent que... No li facis en un museu.
1: No contempla aquesta... Sí.
2: És igual de quina temàtica.
0: Són gratuïts, sí. A Londres, la majoria.
1: Sí. A no ser que sigui una exposició que has de pagar. Jo me'n recordo quan vivia allà, hi havia a l'Imperial, me lo sé de memòria, que, per cert, si heu anat fa molts anys, l'han canviat fa poc, i és una passada. O sigui, té una quantitat de documentos gràficos que és impressionant. Molt xulo, molt xulo. I és gratis.
0: Imperial War, no?
1: Sí, a l'Imperial War Museum, sí. És molt xulo. Té un tanque enorme a l'entrada i té un tros del muro de Berlín a fora. Mm. I és, bueno, és una passada per dins. Sí. I ja està, bueno, vam visitar...

0: pues yo surto, me doy una vuelta, prengo un café, torno, ya está. Però és com...
1: És el teu moment.
0: Sí, sí, és, jo, però és que ho necessito. O sigui, i a vegades inclús he pensat, que mala eres, no? Perquè vens aquí amb persones que estimes i necessites com evadir-te d'aquestes persones. Però és que...
2: Un temps fora, no?
0: Que, sí,
2: un
0: sí.
2: Petit temps fora de...
0: 20 minuts, jo els deia, pues, ir caminando para adelante y yo me voy a, me pierdo pues, a, pues, en una tienda o el que sigui, no sé. Necessito com una estona de aislar-me i ja està. Potser si vaig només amb una persona no em passa tant. Però sí que és veritat que l'altre dia pensant, dic, jo quan viatjo amb me cosina, amb una altra cosina que no eren aquests cosins, perquè és que somos un montón, jo quan viatjo amb me cosina som molt iguals. I
1: us perdeu mútuament.
0: Sí. O sigui, pues que además lo decimos.
2: Vamos aquí en 3 horas.
0: No, però jo què sé, vamos a un mercadillo, a mí me encantan els mercats i a ella potser sí, però no tant. Oye, pues mira, quedamos d'aquí 2 hores en este café, ja està. Ella va a la biblioteca, va a mirar llibres, va el que sigui, jo estoy pues com un temps de desconnexió entre les dues. Y después nos reunimos, però és que només estem les dues, per exemple, 3 dies fora, és igual, però ho necessitem.
3: I has trobat en algun moment que hagis anat amb algú i aquesta situació no l'hagi entès? Perquè et poden dir, home, si anem junts, doncs...
0: No, no, no, perquè no viatjo amb persones que no siguin molt properes a mi.
1: I ja saben com ets.
0: Sí, sí, ja saben, i jo també sé com som ells, o sigui que no hi ha problema.
1: A mi això em comença a passar, de vegades. Quan vaig als centres comercials amb la meva dona i les meves filles, m'evado també. Però, de veritat, el teu moment en un viatge... És fantàstic, perquè fas coses que tu vols, no que volen fer també els altres.
0: Sí.
1: I també sí, és necessari, perquè
0: és necessari.
1: Ells no volen veure unes coses que tu sí que vols veure.
0: Eso es.
1: A mi em va passar a Londres, sí, precisament. Els vaig deixar que s'anessin a Camden, sols, i jo me'n vaig anar a veure la City, perquè volia veure la City.
0: Però vas anar a Camden, no?
1: I després vaig agafar el metro, trrr, i vaig anar a Camden.
0: Vale.
3: És que és veritat que a vegades passa, no? I potser és important amb qui vagis poder pactar això, de dir, doncs mira, jo necessito el meu moment, o respecte a això, hi ha una persona que vol veure un museu, per exemple, i hi ha l'altra persona amb qui vas que no li agraden els museus, doncs buscar en quin moment, doncs tu pots anar al museu i l'altra persona pot anar, doncs, encara que sigui a fer un cafè o a fer
0: sí,
3: una volta.
0: Ara faré un petit cap. A tu t'ha passat això en el teu viatge?
3: Sí.
0: És interessant també, perquè...
3: M'ha passat a Camboya, per exemple, ja us ho explicaré, però hi ha un lloc on hi ha un... És un centre on tenen rates entrenades per detectar mines, uh-huh, antipersones, ¿vale? La rata, pel seu pes, pot detectar aquestes mines i estan entrenades i llavors l'home va, les busca i les desactiven, ¿vale? Llavors jo tinc una fòbia horrible a les rates, o sigui, jo no puc... Llavors, abans d'anar-hi, em vaig estar com mentalitzant i vaig estar mirant vídeos i fotos d'aquell lloc i en un primer moment vaig dir, faré l'esforç, i... però va ser arribar allà i no vaig poder. Llavors, la meva parella tenia moltes ganes d'anar-hi i vam dir, vale, vinga, mentre tu vas, doncs jo vaig anar a fer-me un massatge. Ja està. I llavors vam quadrar superbé els tempos i...
2: Un massatge tailandès?
3: Camboyano. Sí. No
1: lo digas, senyora Antoñanzas.
3: A ver,
1: quien sea, no vaya a decir nada.
2: Com és el camboyano?
3: Pues mira, el camboyano és un que d'aquests que es posen a sobre teu... o sigui, la persona que fa el massatge amb els peus, amb els braços...
2: Estava retorciendo.
3: Sí, bueno, és més de pressió. Mm-hmm. Et va anar com fent...
2: Desconstructurant.
3: Apretant, sí.
0: Intens.
3: Però d'aquests que es posen a sobre
2: teu... No ha de pesar molt, per això, no? Que ho poses al damunt.
3: No, clar. Però, bueno, que ho fan molt, tot molt respectuós, amb molt... Mm-hmm. Doncs llavors, aquesta és una situació.
0: Veus? És interessant, sí, sí, sí.
1: Perfecte. Ens anem breument al Marroc, ara, a Marrakeix.
0: Sí. Doncs és que aquest juliol vam estar a Marrakeix. Jo em feia molta il·lusió celebrar el meu aniversari a Marrakeix. La meva parella no hi havia estat, però ni a Marrakeix ni en tot el Marroc. I, bueno, doncs ja està, és això. El primer cop que vaig estar a Marrakeix va ser el 2012. Vaig tornar fa 2 anys i he tornat un altre cop més. Quan

0: doncs ja no visito més coses de les que ja he vist, sinó que torno a visitar les coses que m'agraden i, bueno, doncs ja, això ens va agradar molt i ja està. Volia també dir que el, bueno, per tot això que està passant i tot això, pues, bueno, como dar un halo de que el Marroc sigue siendo un sitio molt interessant. A mi m'agrada molt, té una cultura molt diferent en tots els sentits. Ho tenim a una hora i mitja, dues hores de casa, i per la persona que vulgui tenir un contacte amb una altra cultura, jo li animo que vagi al Marroc. Si vols muntanya, tens muntanya, espais verds, tienes desierto i la gastronomia és espectacular. O sigui...
1: M'estàs mirant, tota l'estona.
0: No, por nada. No, en serio, no ho sé. No es sé que, si has estat o no has estat.
1: No, es que m'estàs mirant i estoy diciendo, es que tengo que ir.
0: Te lo estoy diciendo a ti, no. Sí. No, jo animo a les persones a que vagin perquè és un país molt interessant, molt complet i hi ha moltes, bueno, hi ha pensaments sobre aquest país i les persones que hi viuen que no són realment el que són, o sigui, quan vas allà.
1: Això m'agrada molt que ho diguis. Com està Marràqueix després del terratrèmol? Perquè va haver un superterratrèmol i ningú diu res.
0: Tothom... Jo vaig anar, al poc de després del terratrèmol, vaig estar a Ouarzazate,
1: sí,
0: i es notaven a les fatxades les grietes del, sí, terratrèmol. No va ser allà, però va ser a prop. I jo no he vist, bueno, no he sentit res més, tampoc no he estat a prop d'on va passar, llavors no et sabria dir més. Però, bueno, això, en resumen, que és un país molt interessant i jo sempre ho recomano.
2: Havies viatjat més cops en parella?
0: Sí, o sigui, jo de fet viatjo amb parella, amb amics, amb família, i tot això de viatjar sola va començar, com ja vaig comentar, jo estava vivint a Londres i volia viatjar un cap de setmana, pues, a Dublín, que vaig trobar un billet econòmic, no? I li vaig comentar a mi cosina que també estava vivint a Londres i li vaig dir, pues, vámonos un fin de setmana, i ella, pues, per feina, pel que sigui, no podia i em va dir, vete tu. Llavors em vaig trobar com molt còmoda i arrel d'aquí vaig pensar, bueno, pues, si jo tinc l'oportunitat d'anar i no me puede acompañar nadie, no deixaré de fer-ho per anar sola. I és d'aquí on... Però que m'agrada moltíssim viatjar també amb les persones que estimo, però que també em trobo amb una Maite que no trobo aquí quan estic viatjant sola. És com la Maite que va a treballar, la Maite que ve a la ràdio, la Maite que està a casa i la Maite que viatja sola. És com una altra identitat diferent. Llavors, això és el que, probablement, el que més m'agrada, de viatjar sola.
1: Qué bonito. Qué bien que seas exalumna mía. Oh, m'ha encantat aquesta frase que has dit, eh? Oh, qué guay.
0: Sí, és que és així perquè jo, bueno, la Laura, no sé si estaràs d'acord, tu, en la teva rutina, el teu cotxe ja el coneixes, coneixes la teva casa, coneixes la teva feina, els teus companys de feina, i sempre passen coses i hi ha com, bueno, pues, novetats dins d'una quotidianitat. Però quan estàs fora, tot això se rompe. Sí. Llavors és molt especial per això. I si estàs sola, jo, com jo ho sento, es multiplica com per 10. Perquè tot ho vius més intensament. Si jo estic amb la Laura, per exemple, de viatge, puc compartir tot el que està passant in situ ara amb ella. Uh-huh. Però si jo estic sola, sí, per WhatsApp ara és com molt fàcil connectar amb algú.
3: No és el mateix.
0: Llavors, clar... Sí, lo comparto a posteriori, però en aquell moment estic jo amb mi misma, queda muy Pablo Coelho, però és que és així, estàs tu contigo, llavors és com que tot lo vives com más intenso.
2: I no et va costar fer aquest pas, o sigui, la primera vegada, o va ser això que dius, bueno, com que ningú ve, jo voy, no la frase aquella de o voy sola o no lo veo.
0: Sí, em va costar... Bueno, es que a mí me fa por volar. Em costava més per el miedo a coger el avión yo sola. Però com jo ja vaig agafar l'avió per anar a viure a Londres,
1: ya
0: tenia miedo, però bueno, como ya lo hice, pues ya está. Llavors, va ser com no necessitat, però de dir, bueno, pues como puedo ir dins del privilegi d'estar bé físicament i econòmicament i poder viatjar, ojo. Però sí, va ser per això, no em va costar.
1: Molt bé, doncs dona gust escoltar-vos. 5 minuts per acabar el programa i la nostra companya Mireia té una secció que no sé si la recordeu.
4: Esteu previnguts.
1: És aquesta secció de la nostra companya Mireia que es diu Esteu previnguts. Anem a escoltar-la.
5: Hola, companys i companyes del punt de trobada de Parets del Vallès. Donat que aquesta setmana toquem el tema dels desnonaments, us proposo dues pel·lícules que tracten sobre el cas que ha commocionat a tothom i que ha despertat manifestacions a Madrid i a Barcelona. La primera pel·lícula és Techo i comida.

0: Que el otro día vino un señor preguntando por ti.
1: Disculpe, ¿sabes si vive aquí Rocío Gómez Moreno?
2: Sí, aquí vive. Que tiene un niño chico.
3: Me voy a echar un paso más. Que un día pasa contento.
4: Y la segunda película es En los márgenes. De companys i companyes, de punt de trobada de Parets del Vallès. Espero veure-us ben no? aviat.
5: A ver, la policia se...
4: Però, la qüestió és que jo no sé si s'han llevat la llibertat. Com dic sempre, esteu previnguts.
5: Necessito encontrar Raúl, sí o sí.
6: ¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
5: Hay que encontrarla.
7: Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación?
8: Doncs... Molt ben emmarcades aquestes dues pel·lícules, la primera i aquesta en Los Márgenes, amb el Luis Tosar, la Penélope Cruz. No sabia jo que existien aquestes pel·lícules i la veritat és que també van molt bé per conscienciar-nos més amb el tema. Guillem, digues.
9: No, jo venia a fer un anunci. Ja no, heu vist la nova immobiliària municipal, Rue del Percebe?
8: Rue? Allà,
9: sí.
8: On està això?
9: Això està aquí a l'Eixample. Aquí a... al carrer Alfons de Borbó.
10: Vols dir que se t'està...
9: No, mira. He vist una... No, m'encanta, tu. Presenta la nova línia d'habitatge sostenible diàfan i d'última generació. Tenen una línia de contenidors on l'espai és... No, sobretot de contenidor orgànica, ubicat en plena vorera, amb ventilació constant, olors de proximitat i vistes directes a la rotonda del poble. Inclou... accés 24/7 a una sanja, saps? Amb el percutor allà tota l'estona, des de les 7 del matí fins a les 10 de la nit. A més, pel mateix preu, Mike, tenim cada 6 mesos canvia aquest contenidor. Cada 6 mesos. No et pots avorrir. Pots escollir el color. I a més, en uns mesos tindreu un xip intel·ligent en el que aniràs amb una targeta
8: això
9: i us podem assegurar sí. que en 2 setmanes no funcionarà.
8: Però això funciona a molts pobles, eh?
9: A molts. Sí. I a porta a porta també, però aquí no hi ha manera. Aquí anem canviant els contenidors, això, cada 6 mesos. I ja està.
8: A mi m'agradaria pensar que la gent recicla, no sé com va la cosa. Jo us asseguro que durant la setmana 2 o 3 bosses d'envasos van a la... Dues o tres bosses, eh? Però d'escombraries, eh? És una passada.
9: Quanta brosses teniu a casa? Jo tinc 4.
8: Jo tinc...
9: Bueno, sí, 4.
8: 4 també. Vidre, paper...
9: L'orgànic i plàstic.
8: Heu de... L'has posat mala cara?
10: No. Això de reciclar. He posat mala cara perquè hi ha hagut molts problemes això, de reciclatge amb la introducció d'aquests nous sistemes de contenidors en diverses ciutats catalanes. Per tant, és el que diu el Guillem, s'ha de reciclar.
9: Jo sóc molt fan del porta a porta. Perquè sí? Si no hi duria. Si no has reciclat tu, la multa per ti. Ja està.
8: Sí, però és que la gent que ho viu, no ho viu tan bé, eh? El que passa és que estan molt còmodes i no...
10: Clar, depèn dels pobles de com de llarg és i de si pot aplicar-se.
11: I mireu també què consum... quines coses consumim, com venen aquestes coses.
10: Sí.
11: Perquè plàstic dintre d'un altre plàstic i en una bossa de plàstic... I crec que aquí també hi ha un problema...
8: Això també podria ser un altre tema.
11: Sí.
9: Jo tinc una amiga que quan va comprar el peix, tot, va amb el tàper.
12: Ah, amb el tàper?
9: Sí, el peix, eh?
12: I li posen el tàper o la carn, que sigui, el peix.
9: Al principi és bo que la miraven malament, però ara ja s'han acostumat.
12: Ah, mira.
11: És molt bona idea.
12: És una opció, sí.
8: Doncs increïble, eh? Tot el que hem parlat avui en el programa i avui ens hem trobat amb el Guillem més reivindicatiu. Senyor Antoyanzas, avui l'hem trobat a faltar perquè no s'ha manifestat gaire.
13: Bueno, es que es un pronto. Si me dijera ahora mía a las 3 de la mañana, pues estoy yo ahí a tope, pero hasta ahora que quiere usted.
8: Y la estación no nos ha dicho nada.
13: La estación,
8: no. Vea, vaya obra más chula que he pasado yo esta mañana. Están poniendo unas escaleras mecánicas.
13: ¿Has visto el agua tú que tienen todavía ahí metida?
8: Bueno, pero eso es una pasada, ¿eh? Una instalación bestial. Eso cuando esté acabado va a ser una obra increíble. Pues,
13: vamos a hacer conocido mundialmente.
8: Claro.
13: Aquí, ¿vale? Sí.
14: Qué mal.
13: Vamos a aparecer en los mapas, por fin. Bueno, en el mapa de Renfe, ¿se ha fijado usted que no salimos?
8: No sale pared.
13: No salimos. Pasamos de Granollers, ya no sabemos por qué.
8: Hemos desaparecido. Bueno, senyor Eudal, moltíssimes gràcies.
10: Que vagi bé.
8: Avui hem unes tasques de producció brutals.
10: I continuarem.
8: Me n'hem sortit o què?
10: I tant.
8: Sí?
10: Bé? Home, jo crec que sí.
8: Gràcies, Laura.
11: Gràcies.
8: Gràcies, Maite.
11: A vosaltres.
8: I senyor Guillem.
13: A tu.
10: I senyora Antoñanzas.
8: Senyora Antoñanzas.
13: Es que estamos ahí barejados, ¿sabes?
8: Bé, doncs us deixo amb la Hermandad de Lobos Lesbian, a veure si podem anar-los a veure, però gaudiu del cap de setmana, de la Mercè i de la vida. Adéu-siau.
13: Bona setmana, parets.
11: Adéu.

Diu que et va preparar.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

sé com dir-te que em crema ja massa l'espera. Sobren paraules, mirades, cerveses i festa. Veig llum als teus ulls que

Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles